0: Åh, oh, det stinker sig.
1: Vad säger vad du när?
2: Åh, nu är så misch. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Met carnaval even dansen, springen, zuipen en ik ne zot!
4: Och jong, trek dan!